0: Dicen que tiene que ir porque ser manga corta, sino que algo fino también que te cubra del sol en ciertos momentos puede ir bien. Y cómo no, una gorra con esa tela que cubre también la parte del cuello trasera de la cabeza, que también ayuda pues a paliar un poquito más el calor y a evitar pues quemarse, ¿no?, en las horas centrales del día. Bueno, ustedes están aquí trabajando en mantenimiento. ¿Cómo llevan ustedes el calor?
1: Pasándola ahí, mirando a ver qué más nos toca.
2: Complicado, pero ¿qué hay que hacer? El sol pega aquí en el cuello y ya, pero bueno, es lo que toca, ¿no? No hay más.
3: Beber agua y que desde cuando nos refugiamos al sol. Llevamos crema solar, nos dan ropa para verano.
1: El truco, aguantar. Mucha agua, bebemos bastante agua, ¿ya? Y la gorrita también.
2: Tomar mucho agua y comer bien, ya está.
4: Escolten esos testimonis dels oficis urbans que han trobat avui per el centre de Castelló, però esos oficis que estan més allunyats dels centres de les localitats i que se focalitzen en la nostra terra, com és el cas dels llauradors, també patixen en primera carn aquestes altes temperatures. Així que avui ens anem en directe fins a Betxí per parlar amb un dels seus llauradors. Ell és Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Els llauradors sempre sou uns dels que més patiu aquestes altes temperatures, ja se nota, no?, la caloreta al camp.
5: Sí, ha vingut de cop i volta, sí. Ha vingut de repent i la veritat que calfa.
4: Calfa el sol. No sé si te pillem ara ahí a l'hort, si encara estàs treballant.
5: Sí, estem.
4: I quina és la sensació a hores d'ara?
5: Sí, pues avui, ahir va fer més, la sensació va ser més roïn que la d'avui. Avui bufa llevant i això pues te baixa una miqueta aquesta sensació, però en no res estarem a tope ja. Sí.
4: Clar, no sé Juan Carlos, si tu quan arriba aquesta època de l'any toques una miqueta els horaris i intentes anar abans i a hores centrals del dia no estar per l'hort, o com hi ha que fer feina, estàs igualment tota la jornada.
5: Ja, depèn, però sí, normalment intentem pues, matinar o anar a partir de les 6 de la vesprada també, i com bé has dit, aquestes hores intermitges, pues, intentar estar una miqueta refugiat, i si tens molta feina, pues, feines que potser pots estar pel baix de sabres i tot això que te pega la sombreta, pues, fer-les aquestes hores.
4: Clar, l'ombra, l'aigua i la gorreta jo crec que estarien en el top 3 dels grans aliats de la gent que esteu treballant al carrer.
5: Sí, així no és. Aigüeta fresca, sombreta i gorra.
4: I la ràdio també per a fer companyia, no?
5: El nom de pressupost. Què ha de fer?
4: Doncs això és el sentir i la sensació de Juan Carlos des de Betxí, que com ens conta, treballa allà al carrer. No sé, Juan Carlos, el tema dels mosquits com va? Perquè ja sabem que quan ha plogut una miqueta i fa calor, també són fastidiosos per a vosaltres.
5: Sí, sobretot quan està el... Quan fa molta calor no piquen tant, és més a primera hora d'hores del matí i a últimes hores del dia, que justament quan estem ahir, pues, n'hi ha més, ixen més els mosquits i se noten més. I el que també n'hi ha a muntó són ara, en aquestes calors, caparres en el muntó.
4: És cert.
5: I això és perillós.
4: Això s'ha de previndre bé, i sobretot si tens la mala fortuna de que et pique alguna o se te quede a la pell, saber llevar-les, que és el més important.
5: Sí, així no és. Si no saps com llevar-les, pots anar al metge i que te les lleven.
4: Correcte. Doncs, Juan Carlos, molt d'ànim amb la que ve per davant, perquè sí. Té pinta de que els termòmetres vagin disparats i de baixar. Poqueta notícia tenim. Així que des de Betxí, Juan Carlos Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
5: Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Bueno, pues un llaurador que està ahí a peu de camp, agafant-nos el telèfon enmig de la seva jornada laboral per contar-nos aquesta realitat. Els treballadors que estan al carrer, com escolten, tenen els seus aliats, i també els ciutadans i les ciutadanes que han d'eixir a hores centrals del dia quan fa molta calor, compten amb refugis climàtics que estan repartits per tota la província de Castelló, i així en especial en Castelló s'ha fet un gran esforç i un gran treball per a tindre disponibles aquests refugis climàtics que ens serveixen per a veure, per a poder llevar-nos del sol i disfrutar de l'ombra, i sobretot per a aquesta població més gran que puga, com diu el seu nom, refugiar-se. Ens ho conta l'alcaldessa de la localitat, Begoña Carrasco.
6: Yo utilizo una frase siempre, que es que este equipo de gobierno piensa en grande pero cuida lo pequeño. Y uno de los mayores ejemplos es el proyecto Castellón Naturaleza en Red. Hemos conseguido fondos europeos y estamos trabajando de la mano de las comunidades educativas, de los colegios de nuestra ciudad, con esos patios que cuidan, con la instalación de oasis climáticos para reducir el efecto isla de calor en nuestros coles a través de la renaturalización de sus patios. Queremos instalar, cada proyecto va a ser independiente, 18 colegios, instalar pérgolas, cubiertas vegetales o pequeños huertos, apostando por el verde para generar zonas de sombra. Así vamos a conseguir mejorar el entorno escolar mientras seguimos transformando nuestros barrios.
4: Bueno, pues ja han escoltat que a més també d'això refugis climàtics urbans que podem trobar a Castelló, també en els col·legis s'està fent una gran tasca per a que els nostres xiquets no patisquen les altes temperatures. I ara el que ens interessa és saber què passarà aquestes pròximes hores, perquè avui tenim temperatures que quasi freguen els 30 graus en zones com Vilafamés, Sant Jordi, Onda, Artana, Segorbe o Sorita, i sí que saludem com sempre des de Bamet a Vicent Ibáñez. Vicent, bon dia.
7: Hola, Andrea, bon dia.
4: Ha vingut la calor o ha fet aixina repentinament, com cada any, amb una bona pujada de les temperatures?
7: Sí, ja el diumenge anem avisant de que en principi dilluns i dimarts es quedaria una miqueta estable, però la tendència era molt cap amunt, per lo menos hasta el divendres, i el divendres podem tindre un dia de fortíssima calor.
4: Clar, el divendres és el que esteu dient tots els experts, que podria ser un dia molt, molt calorós. De quines xifres parlem?
7: Pues yo creo que a la provincia podrían pasar ampliamente 35 en la parte interior. Normalmente estos acalorades tan fuertes suelen ser cuando tenemos ponent, pero en este caso no donen ponent, es un poquet lo que es más llamativo, y per això es un poquet, digamos que no es una calor normal per a nosaltres, sino que es una situació d'una vaguada que tenim de molta calor i pues, bueno, farà pujar molt les temperatures. Pareix que les últimes eixides dels models diguem que no la fan tan alta, però aixina i tot serien temperatures altíssimes.
4: Clar, estem parlant de 35 graus, això ja són paraules majors. En estius el que veiem moltes voltes, Vicent, és que a les zones interiors moltes voltes pugen inclús més les temperatures. Serà el cas de zona interior o podríem rebasar aquests 35 graus en qualsevol punt de la província?
7: Possiblement la part més interior tindria sempre més probabilitats, però en este cas la costa no quedaria absenta, especialment perquè normalment aquestes temperatures sempre les fem quan no tenim brisa. Per això parlem sempre de que tenim ponent, però en este cas seria simplement pues, que estaria molt, que no tindríem vent. Entonces podria ser molt, molt irregular en quant als topes, però sí que podria ser pràcticament en qualsevol punt. Aixina i tot en la costa és difícil passar de uns 35 graus, és molt complicat, però ahí està i podríem tindre aquesta situació.
4: Clar, continua cridant molt l'atenció l'amplitud tèrmica que trobem en dies com avui a la província, Vicent, perquè la temperatura màxima avui més alta la tenim a Vilafamés amb 29,8 graus, pràcticament 30 graus, i la més xicoteta en Ares del Maestrat, que este matí han estat a 2 graus, és a dir, anem d'un extrem a un altre.
7: Sí, i això té a veure amb la falta de vent. Normalment, quan tenim falta de vent, el que és l'aire que tenim se fica en capes, que és el que denominem inversió tèrmica, i en la part, diguem, més baixa tenim les temperatures més fredes, no? Que és un poquet el que, si quan un pensa en on fa més fred, sempre pensa en la muntanya, però en aquest cas són els fondos, no? Entonces, encara tenim una situació que no tenim tota la insolació encara per a que la nit, diguem, aguanten temperatures, sobretot en la part interior de la província, més fredes, o sigui, més càlides, i tenim aquesta situació d'inversió encara que fa que en aquests fondos, com pot ser pues, la Pinella, el Pla de Mossorro, per exemple, que són llocs on s'encalma el vent i podem tindre aquesta inversió forta, pues, tenim temperatures que avui no, però algú dia que hem estat rozant els 0 graus encara, que estem pràcticament al mes de juny, i això pues, també te diu que són llocs que estan bé per anar a dormir.
4: Correcte, per a dormir fresquet i encara bona cosa de tapat. Vicent, abans d'acomiadar-te, divendres ja sabem que serà el dia més calorós, però el cap de setmana aniran disminuint les temperatures o tindrem un cap de setmana calorós?
7: Pareix que el divendres serà el tope de la setmana. Però el dissabte encara està un poc incert, però per lo menos sí que pareix que tienen una tendencia a baixar, pero estem parlant de 2 o 3 graus.
4: Claro.
7: No esteu tampoc ninguna baixada forta, però està un pelet incert. Hi ha un model que ens marca una xicoteta bossa d'aire fred i podria fer que tinguem alguna trona, però no és unànime. És a dir, només algú marca un model i entonces, pues, bueno, tenim que esperar encara 2 o 3 dies per a veure un poquet la situació com evoluciona.
4: El que tenim clar és que si estem a remulla este cap de setmana, quasi que millor per suportar aquestes altes temperatures que tindrem a la província de Castelló, amb esos 35 graus la jornada del divendres. Així que, Vicent Ibáñez, com sempre, gràcies per la informació meteorològica.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Doncs ja ho saben, a l'ombra, amb l'aigua, amb les gorres i a tapar-se com a bons aliats i si poden i volen a la platja o als nostres rius per tal de refrescar-nos, perquè ve la calor i ho fa amb força. Nosaltres arribem d'esta manera a la 1 del migdia, els anem a deixar amb els serveis informatius i de seguida tornem a ser a l'Hoy por Hoy Castelló. Fins ara.

0: y ellas consideren que defero yo.
1: Com veieu el panorama polític un any vista de les eleccions municipals i autonòmiques?
0: Bueno, pues, pues es que ho estem veient, com el Partit Popular inventa una realitat paral·lela a la realitat real. Els carrers plens de professors i professores queixant-se, plens de famílies, d'alumnat, és una sanitat que cada dia està pitjor. És que serveis socials, tu tens una persona gran a casa, tens una persona dependent i és increïble la llista d'espera que n'hi ha per a que puguen donar una resposta. És tremendo, la realitat és eixa. La realitat és eixa, per molt que inventen i per molt que diguen. Ara resulta que Vox ens acaba de dir que el divendres estarà una llei de pressupostos on està inclòs la prioritat nacional. És que se ho estan comprant tot. Claro, per això Abascal va decidir ficar a aquest senyor de president de la Generalitat perquè l'ho comprarà absolutament tot a canvi de conservar un silló per al qual demostra no estar a l'alçada. Per tant, d'ací un any només espere que la gent desent, la gent que no vol unes institucions que estiguen pues això cada vegada més devaluades i que treballen per un poc oblidant-se de la gran majoria social que hi ha al País Valencià, vagin a votar i voten a les persones que volen de veritat treballar per enfortir els serveis públics i per treballar pels problemes reals de les persones i no el Partit Popular.
2: Bueno, jo, des de luego que estem ja pràcticament a final de legislatura, on el Partit Popular ha entregat el destí dels valencians i valencianes a l'extrema dreta. Ho van veure des del minut zero. Totes les exigències de Vox són acceptades per el Partit Popular, primer per Mazón i ara per el senyor Pérez Llorca, que no l'ha votat la ciutadania. Tenim un president que o és perquè tenia els vots de Vox en el Parlament valencià per a que aixina fora. L'agenda ultra s'ha implantat hacia la comunitat valenciana. Ara, a més, en el criteri de la prioritat nacional, que expectants estem per veure això com ho plasmen a aquest projecte de pressupostos, però que el pacte està fet, i ho ha dit Vox, Vox ha dit avui que hi ha un pacte i per això venen els pressupostos. O sea, esto no ve de que va a venir el Partido Popular i el gobierno a traer un presupuesto i vamos ahí entre todos, no, sinó hi ha un pacte que està tancat, com està tancat a cal i canto des del minut zero del 2023. Això és un banc de males pràctiques de l'extrema dreta més la dreta, i el que esperem és que tota la ciutadania reaccione. Ens queda un any. Hi ha que fer front i combatre a l'extrema dreta i a totes les retallades en l'estat de benestar, en l'educació, en la sanitat, en la dependència, que estem veient com s'està precaritzant i s'està privatitzant en la comunitat valenciana en mans del Partit Popular i de Vox. I, per tant, el que desitgem és que d'ací a un any puguem construir un futur millor per als valencians i valencianes. Ho hem de fer de la mà de la societat, els que estan fora esperant-nos, els que en aquests moments estan al carrer lluitant per un futur millor en l'escola pública dels nostres xiquets i xiquetes, els que estan patint les retallades en la sanitat, les llistes d'espera, que és possible el canvi i que ho hem de fer junts tots i totes. I espero que això acabi passant d'ací un any.
1: Doncs apleguem ja al final de...
3: Bueno, lo que está claro es que la gente no votó a Pedro Sánchez, esto sí que está claro. Entró con una moción de censura para luchar contra la corrupción y mirar todo lo que nos hemos encontrado. La gente también está claro que no quiere al voto de la izquierda, no quiere los bloques de la izquierda y que desde luego que sigan tensionando de esta forma les va a costar muy caro. La gente lo que quiere es paz, tranquilidad y que sus hijos vayan a los centros educativos a aprender y no que les manipulen.
1: Pues Beatriz Gascó, Verónica Ruiz, María José Salvador, gracias por estar en la tertulia de Radio Castellón Cadena Ser. Seguís en escoltant la Cadena Ser ahora, también hora 25.